0: Mikelen ondoren pide la serra.
1: La policia està al servei dels ciutadans.
0: Pide la serrak asko ezela boikota jasan zuen monumental antzokiko enpresaren aldetik. Hemen, aukera izan zuen bengoz, aspalditik aurrez aurre ikusi nahi zuen gazte madrildarraren aurrean aritzeko.
1: L'estudiantí està al polei dels servimans. La servilia està al servei dels polimans. La polifia està al servei dels estudiants.

La ciutat sí està al porvell dels tincerdans. L'Olipo sí està al versell dels taciudans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta pagès que no està res.